sau i en coma. Quan sugui de feina, infant. Quan... Ah, se vuixe, maca. Quan no m'ho. Eh, infant, vos se m'estén, se diu. Estru m'ho de me va dir, s'acaré xicumba. Quan no m'ho, d'agabar-ho, en d'agallar-ho. Quan no, infant.